0: agricultores, los regantes de la huerta.
1: I què caldria que passara? Com fem conviure aquestes dues necessitats? La necessitat, per una banda, de conservar l'horta com a patrimoni, com la joia de la corona, que deia jo al principi, i per una altra, la necessitat de construir vivenda, si és que cal, i això és la solució, per tal d'acabar en el problema de la vivenda que tenim ara.
0: A ver, quizás, bueno, evidentemente hay un tema de vivienda, pero la aportación de, por ejemplo, proyectos de conversión de naves industriales a viviendas, la aportación a resolver el problema es escasísima, es una gota en el océano. El problema de vivienda es un problema muy amplio que afecta a toda el área metropolitana, que tiene un componente de demanda muy fuerte, también por una atracción de un turismo que de alguna forma no se está controlando. Por ejemplo, pues no se está poniendo en valor, no se están lo que serían nuestros atractivos recursos turísticos, no se está introduciendo tasas turísticas como en otras ciudades de prestigio, como puede ser en Barcelona, en Milán, en otras zonas de Europa. Y en ese sentido, pues hay un problema de poca comprensión de lo que sería el futuro. Ahora bien, ¿cómo podríamos enfocar también los problemas de la huerta? Participando con un plan. O sea, es decir, lo que hemos hecho con las modificaciones legislativas del año pasado es derogar un plan, derogar el plan de desarrollo agrario en la práctica de la huerta. Hemos derogado el Consejo del Horta, pero no hemos puesto nada en cambio. No hay plan en estos momentos y no hay mecanismo coordinador desde el punto de vista metropolitano de esa estrategia que debería tener ya tanto el Ayuntamiento como la Generalitat.
1: Son allo de protegir sense protegir.
0: Es que no se está, no sabemos cuál es el plan, ¿no? Y además es que no se consulta, porque no vale con decir yo lanzo un borrador, yo inicio un periodo de alegaciones y a partir de ahí pues ya acepto o no las alegaciones, ¿no? ¿Qué cuesta tanto preguntar? Hacer que la propia población, la propia comunidad agraria, las propias ciudadanos de estos municipios de la huerta ayuden de alguna forma a incorporar sus puntos de vista. Fíjate que eso quizás fue un problema también en la ley de la huerta. O sea, en la ley de la huerta quizás ahí se tenía que haber tenido en cuenta algunas cuestiones puntuales de cómo ven los agricultores su propia medio de vida. Quizás ahí, pues hubo fallos en lo que sería la participación. Ahora, esto nada que ver con este aspecto en el que es una especie de arriba abajo, toma estas ideas, vamos a desregular, alega durante un plazo, pero nosotros ya vamos con el piñón fijo.
1: Sí, y a lo que nos conéis, pues tampoco es respecta, ¿no?
0: Efectivamente, porque además se piensa en el corto plazo y realmente qué poco conocemos, Lorta, los propios ciudadanos de Valencia. Parece mentira, ¿eh?
1: José María García Álvarez Coque, moltíssimes gràcies.
0: Gràcies.
2: A la llavor, Lord de Ramon.
3: Ara que s'ha ficat en marxa provisionalment el tractat en Mercosur i altres que ja fa temps que estan funcionant, com per exemple Sud-àfrica, Marroc, etc., han arribat les preocupacions i ens hem quedat sense garanties suficients els productors valencians. Probablement la resta de societat consumidora pot pensar que no ens faltaran aliments, però el que sí és ben cert que hem perdut la cultura i educació del producte de proximitat, de varietats autòctones, de sabors diferenciats i de paisatges històrics i emblemàtics. Per altra banda, tenim els productors propietaris que sigui per la baixa rentabilitat o que estan acabant la seva vida professional i no tenen relleu generacional, pareix que perden l'autoestima, l'esperit de lluita, l'amor pel territori, el caràcter reivindicatiu i els deixem arrestar per les especulacions que es produeixen en este territori nostre. M'agradaria ficar dos exemples clarificadors perquè tenen una protecció específica, concedida i otorgada per la FAO, com a patrimonis agraris, que es diu CIPAM, que n'hi ha pocs al món i a la Comunitat Valenciana en tenim dos, com són l'Horta de València i les Oliveres Mil·lenàries. Si ja tenim un territori amenaçat per nouvinguts que compren terres de secà a baixos preus i instal·len rulots, casetes de fusta i altres tipus de vivenda, que a poc poden anar canviant el paisatge. En l'Horta, la invasió pot ser més ràpida i més contundent, per la proximitat de la gran ciutat i el flux més elevat de persones. I es poden veure afectades alqueries, casetes de camp típiques valencianes i parcel·les on la xufa, les creguilles, les cebes, la recuperació dels cacaus valencians, altres verdures i també cítrics, poden passar a una millor vida, havent sigut la despensa i el paisatge de la ciutat de València. Per últim, animar a estos productors propietaris que no perguen l'autoestima, que gràcies a ells s'ha forjat la personalitat d'aquest territori.
1: Javier Martínez Monzó, bon dia.
4: Hola, bon dia, com estem?
1: Molt bé, és temporada de conserves, d'història de les conserves. Aliments amb història, història dels aliments. Javier, d'on ixen les conserves?
4: Les conserves tenen una història prou curiosa. Podem dir, l'home al llarg del temps ha volgut conservar els aliments, fer-los que duraran més temps, però concretament el que coneguem com conserves o la segona gamma d'aliments sorgeix a partir d'una necessitat un poc macabra, que són les guerres, i és aprovisionar els exèrcits més temps, no? Podem fer un origen, diria que és a finals del segle XVIII, principi del segle XIX, imagina't una Europa on Napoleó controla quasi tota Europa, té exèrcit a tot el món i llança un concurs per a abastiment militar, no? que gent que li feia que les tropes puguin menjar de tot. Per aquell entonces hi havia un personatge que igual a la gent li sona, seria Nicolás Appert, ahí ve un nom que és apertització, que és conservació en calor, que era, ell era, bueno, confiter, cuiner, enginyer, i ell va desenvolupar un mètode que era en pots de vidre, ficar coses, ficar-les un suro damunt i ficar-les en aigua a bollint, o sigui, el que fem molts de nosaltres a casa. I això va possibilitar que els aliments duraran més temps. Fins i tot li va treure de profit perquè Napoleó feia un concurs, el Ministeri de la Guerra feia un concurs per a idees d'aquest tipus. I en 1810 li van donar una medalla d'or, un primer premi de 12.000 francs per al seu invent. Clar, això va començar, era un poc pràctic, imagina en aquell entonces portar pots de vidre en carruatge per tota Europa estancada. I ahí va sorgir un altre invent molt interessant, i també patentat. Un tal Peter Durand, este lo que va fer és inventar la llauna, o sea, la llauna com la pareguda a la que coneguem avui en dia. I també estem parlant d'això de 1810. I, curiosament, les tapes d'aquestes llaunes estaven soldades en plom una a una.
1: Això anava a preguntar-te com obrien això, perquè, clar, no brillantes no estava en aquest moment.
4: No, l'obrer ja es va patentar i desenvolupar després, però això és fàcil, no? No sé, en la baioneta dels fusells li clavaies i no regulaves, no? O sigui, això era la... Arrel d'això, es va desenvolupar tota unes empreses, unes companyies, i un poc més endavant ja van crear-se les primeres fàbriques de conserves. Per exemple, en 1818, en Estats Units ja n'hi havia fàbriques de conserves, i és curiós perquè, per exemple, en França, un tal Josep Moulin va crear en 1822 una fàbrica de llaunes de sardines que encara existeix avui en dia. Cuida't, que n'hi ha curiositats. De fet, en alguns museus encara existeixen llaunes de 1820-1840, que se suposa que si les obris, això que n'hi ha dins encara es podria menjar. Jo t'asseguro que no m'arriscaria en aquest cas.
1: Això anava, sí, anava a preguntar-te si les conserves podríem dir que en algun cas, no en tots, evidentment, podríem dir que són per a sempre.
4: Sí, n'hi ha unes que, de fet, ara que n'hi ha una obsessió nuclear i pel fi del món, tots els manuals de supervivència te diuen que claves conserves aconseguim per a mitjar tota la vida que te queda. No? De veritat, aquests primers inicis de les conserves, una cosa que és prou curiosa és que no se sabia ben bé el per què això aguantava. Va tindre que passar un temps, fins a la meitat del segle XIX, un microbiòleg, Louis Pasteur, pues va ja parlar de l'efecte de la temperatura sobre els microorganismes, el que coneguem avui con els processos d'esterilització, es van desenvolupar els autoclaus i avui en dia pues, és un procés pues, molt, molt controlat, molt tecnificat. Els materials de les llaunes han canviat completament, perquè ja et dic que estem parlant de ferro, d'estany, de plom que es ficaven en les llaunes més antigues, no? I això tot avui en dia està molt més controlat.
1: I una pregunta, per tots aquests processos, les conserves modifiquen molt les característiques nutricionals dels aliments?
4: Pues això és el que ens toca fer a nosaltres, els tecnòlegs d'aliments, no? És a veure com aquest procés, que suposa un calfament en autoclaus a més de 100 graus centígrades, cuidem. O sea, podem fer-lo lo suficientment ràpid i és un equilibri entre garantir la seguretat alimentària i garantir la seguretat nutricional. Òbviament, un tractament, igual que quan tu cuines a casa a altes temperatures, pues va provocar la degradació d'algunes vitamines o alguns nutrients. De fet, un dels paràmetres que se gasta per avaluar el procés tèrmic és, a banda del microbiològic, és, per exemple, com es degrada una vitamina, com és l'àcid ascòrbic, la vitamina C. Aleshores, seguit, els tractaments es fan per optimitzar això, perdre el menor possible valor nutricional i mantenir la seguretat alimentària, però tot no pot ser.
1: Javier Martínez Monzó, moltíssimes gràcies. Aliments amb història, història dels aliments. Oui? Les conserves, que per cert algunes són per a sempre. Javier, gràcies.
4: Gràcies a vosaltres, adeu, bon dia.
1: Home, ja està aquí Quique Lencina.
5: Hola, hola.
1: Recorde aquell anunci de la tele de fa anys, papà, ven en tren, doncs no sé jo, eh?
5: Bon dia a tot el món, per motius aliens a la meua voluntat, no ha sigut possible la meua entrada triomfal, però veig que tens el programa encarrilat.
1: D'això res, queda quasi la meitat.
5: Santi Hernández, què tal? Molt bon dia.
6: Bon dia, Quique, com va tot?
5: Molt bé, ja arriba la Loreta, sí, dins de l'estudi. Estàs preparant algun plat especial per este cap de setmana o què?
6: Pues a veure, ja m'empena fer un poquet de calor, però no me puc resistir a preparar un arrosset caldo semeloset, vale, en gamba roja i carxofetes.
5: Ui, que bo, que bo. Vinga, anem allà, ja estic prenent nota.
6: Vinga, pues nada, com n'ha fet molts, és molt senzill. El que tenim que fer, pues mira, anem... Podem tindre un caldo preparat, val? Que és important. Sí. Hem fet un fumer prèviament, pues en os de rap o en cabells de gambes o cada un com el que tinga més costum. Val? Això per una banda. Si no el tinguérem, tranquils, perquè és un arròs que també té molta substància i només en l'aigua i els ingredients que anem a ficar-li li dona un sabor ja especial. Val? Però bé, arrenquem. I res, simplement el que tenim que fer és anem a marcar un poc les gambetes, sí, en la cassola que anem a fer l'arròs. Les marquem una miqueta, no molt, però ja m'interessa que vagin deixant un poc de substància,
5: sí,
6: i les retirem, efectivament. Després anem a fer el mateix en les carxofes. Anem a netejar-les, anem a tallar-les en quarts, cada un com més li agrada minxar-se-les, d'acord? I el que anem a fer és a marcar-les. Les marquem en oli d'oliva verge extra que haurem ficat i una vegada que hem marquetes, les retirem. I agarrem, per completar un poquet el plat, calamaret, saps? Alguna coseta aixina per a...
5: El que tinguem per ahir.
6: Si tens alguna sepieta, sí. Vale. Jo he ficat un calamar, val? Electrosejat, ben netet, i res, l'he marcat molt ben marcat. I res, simplement és, nosaltres hem de marcar-lo ben marcat, i quan ja està ben agarrat, que veus que la cassola també va emprenent a agarrar-se una miqueta i tot, nosaltres anem a ficar-li lo que és una cullereta de pebre roig,
5: val,
6: i res, remenegem un momentet i en seguida ja li tirem la tomata per sofregir.
5: Molt bé.
6: Val? I res, i en els mateixos calamarets que estan ahí. Clar, ahí ja, com sempre hem parlat, Quique, en això ja pots agarrar...
5: Sí, només en això ja ho tenim.
6: I efectivament, efectivament. I res, simplement el que n'hi ha que fer és agafem i deixem que aquesta tomata reduïsca ben reduïdeta, uh-huh, i una vegada estiga ben reduïda, tirem l'arròs, i anem a encarar-lo una miqueta,
5: val.
6: Anem a pillar una volteta, anem a marcar-lo, i una vegada estigui marcat, que això serà un minut, minut i mig, vale? Tot ben integradet, ja li tirem aquest caldo que té que estar molt calent, vale? A punt de bullir. Uh-huh. Si no tenim el caldo, com t'he dit, doncs anem a ficar l'aigua. A mi, si és un arrosset meloset per a casa, que és fer-lo i minxar-se'l, m'agrada anar ficant-li l'aigua poquet a poquet, val? A demanda, perquè així no li trauré el punt, val?
5: de
6: velocitat. Uh-huh. Sí, de velocitat que a mi m'agrada. Sí que és de veres que té que estar ja ben el punt de sal i tot prèviament perquè no se desajuste. Però res, simplement anem afegint-li el que és ixe caldet poquet a poquet, progressivament, i anem remenejant. A mi tornem a ficar el que són les carxofes i fiquem les gambes,
5: perquè
6: acaben de soltar, no? Efectivament, perquè solten la seva substància els últims 5 o 6 minuts, i en qüestió de 12 minutets, 13 minutets, nosaltres tenim ixe arròs meravellós, fantàstica, amb una substància potent i boníssima, la veritat.
5: Oi, me gusta imaginar una cullera, i clavar la cullera i disfrutar d'este sabor.
6: Així és.
5: No és massa complicat, perquè ves de preparar-lo de tota manera, com sempre, esta recepta i totes les altres que han fet en les temporades que portem del rebost, en la pàgina web.
6: Efectivament, a la pàgina unarrecordo.com i als perfils de les xarxes socials. Ahí trobareu les receptes, el podcast, les fotos, tot.
5: Perfecte. Avui un arròs melós amb gamba roja i carxofes deliciós. Moltíssimes gràcies.
6: Moltes gràcies, Quique. Una abraçada.
5: En moltes zones vinícoles hi ha hagut tradicionalment una sèrie de varietats de raïm que en el seu moment estaven molt presents en la producció del vi i d'altres productes. Però després de passar per un procés de desaparició progressiva, ara els cellers tracten de recuperar-les. Maxi Bau, què tal? Molt bon dia.
7: Molt bon dia a tots.
5: Quan és primer, quines es poden considerar com a varietats autòctones i sobretot per què es deixaren d'utilitzar?
7: A veure, jo vaig a donar la meva opinió personal.
5: Uh-huh.
7: Jo crec que les varietats autòctones sí que s'han afincat i que són pròpies de diferents èpoques de la nostra vida o de la vida passada, de la història. Perquè també he de tenir en compte l'aparició de la filoxera que va arrasar tots els raïms que en teníem a tota Europa.
5: Uh-huh.
7: Aleshores, ahí n'hi ha que fer una altra repoblació, una altra recuperació de varietats que sí que havien donat forma o sí que se tenien a les diferents zones vinícoles, i un altre, que el que fa el viticultor és plantar-la nova desitjant que vagi bé.
5: Uh-huh.
7: El que sí que ha passat en altres èpoques és que els productors, els bodegers, el que han fet ha sigut arrencar raïm d'un tipus, d'una varietat, per a plantar un tipus de varietat, una altra varietat que estava de moda en aquest moment. Hem de recordar, per exemple, als anys 80, quants borreguers van arrencar les varietats que en tenien per a plantar, per exemple, Cabernet Sauvignon o la Syrah, que en molt poquets llocs s'ha donat bé. Es va replantar en Merlot, es va replantar en Chardonnay. Hem de fixar-nos en altres zones d'Espanya, per exemple, en el Somontano, quan varen crear el Somontano, les varietats que varen plantar varen ser la Cabernet Sauvignon, la Merlot, la Chardonnay principalment. Per què? Perquè eren les varietats que estaven de moda.
5: Uh-huh.
7: I els viticultors menús, també per a poder vendre als cellers més grans, el que tenien que fer era arrencar la varietat de raïm que tenien en aquest moment i plantar un altre perquè era la demanda que en tenien. Aleshores, o era un bodeguer, un viticultor molt menudet i que es fes a si mateix el seu vi per a molt d'amor, o sí que era molt fàcil que aquest viticultor arrencasse.
5: O sigui, que són molts motius. D'una banda, parlaves al principi de les malalties, no?, com la filoxera, etc., però també per les modes. És a dir, es necessita, hi ha una demanda, no?, de determinat tipus de vi, i per tant el viticultor ha de plantar aquest tipus de raïm, no? O sigui, que són moltes varietats, moltes raons,
7: podríem dir. Sí, i en altres ocasions el que fa el viticultor és deixar de ser viticultor i plantar un altre tipus de... qualsevol cosa.
5: Sí, ja. I ara mateix, quina és la tasca que estan fent els cellers per a recuperar les varietats que han anat perdent-se?
7: Jo crec que els viticultors el que han fet ha sigut buscar i trobar diminutes parcel·les en les quals sí que hi havia varietats quasi perdudes. Un altre celler, un clar exemple és el que va fer fa ja més de 15-20 anys, Bodegas Torres, que va reprovar tota la zona que havia alrededor del celler en cartells. De si has trobat una cepa i no sap de quin tipus és, si l'has heretat, si l'has vist per un camí en pedregós i encara de que no doni raïm, pega-nos una trucada i anirem a veure quin tipus de varietat és. I així sí que varen trobar i sí que varen recuperar moltes varietats. Però el problema és que trobes mitja hectàrea, quadrileres...
5: Molt poquet.
7: Sí, i luego i també el que ha passat moltes vegades ha sigut que històricament, d'ahir que la Bobal esté tan present al tot el panorama de la península, el que feien els viticultors era plantar 4, 5, 6, 7 cepes així salpicades.
5: Ja.
7: Aleshores, quan han tingut que reinfertar unes altres varietats, de sobte han dit, no, aquesta no és Maixina Garnatxa, o no és una Maturana. Si hem trobat una Bobal, o hem trobat una Macabeo perduda, o el que sigui. Això també ha passat moltes vegades.
5: Clar, amb aquestes quantitats, la veritat és que no es pot fer una... En fi, una producció massa extensa, no?, de determinat tipus de productes amb ixos raïm, no? Perquè, clar, si està tan limitat...
7: Sí, després el que fan els bodeguers és reinsertar, a partir d'ixe raïm, van reinsertant sus altres.
5: I ara m'agradaria saber quin és el futur, si realment els viticultors van per ahir per a recuperar aquestes varietats o no. O les fan simplement, com deies abans, per a consum propi, podríem dir, no? O limitat.
7: No, però sí que és... No, a veure, jo penso que el mercat és cada vegada més impacient i més curiós, i sí que demana aquest tipus de vins. Demana vins diferents. I els vins diferents poden ser per el tipus d'elaboració que porten. Estem vivint una època en la qual els vins naturals, els vins de mínima intervenció, s'han posat molt de moda. Ara s'ha estabilitzat, o pot ser, en aquest cas, perquè estem fets d'un raïm completament diferent. I a banda, com ja hem comentat les altres vegades, el que sí que passa és que en aquest canvi climàtic el que passa és que els bodeguers tenen que plantar unes altres varietats perquè les que tenien plantades ja no...
5: No aguanten massa, o sí... En fi, avui parlem d'aquesta recuperació de les varietats autòctones de diferents tipus de raïm. I ahir veiem el passat, el present també, hem parlat una miqueta, i sobretot d'aquest futur, a veure com queda tot. Està molt bé, aquesta recuperació, aquest interès, i aquesta curiositat, que no decaiga mai, com estaves dient. Maxi Bau, moltíssimes gràcies.
7: Moltíssimes gràcies a tots i molt bon dia.
1: Torne al tren per a mirar per la finestra i preguntar-li aquí què plourà.
5: Cel nuvolós tenim avui i precipitacions que avançaran de sud a nord i que poden anar acompanyades de tempesta. Les temperatures màximes sense massa canvis i el vent fluix amb alguna ratxa moderada. Però demà un dia més tranquil, amb intervals nuvolosos, alguna precipitació dèbil a l'interior, pugen les temperatures màximes i el vent fluix en general.
1: Una dita.
5: Estàs més penjat que una figa a l'estiu.
1: Pot ser. Toqueu a esmorzar.
8: La Llavor, Cadena Ser.

0: Radio Gandia. Cadena Ser.
1: Ambra Llibres, una temporada cargada de emociones para introducirse en grandes historias y disfrutar de nuevas aventuras. Descubre todas las novedades editoriales en ambralibres.com. Puedes vivir más de una vida. Lee.
2: Nais a Radio Gandia, Cadena Ser. Vull donar-les gràcies. Un espai pensat per a donar-les gràcies per qualsevol fet que t'aporte felicitat. Vull donar-les gràcies està fet per a que pugues agrair al teu amic, veí, company, aquell detall que ha tingut amb tu. Fes-nos arribar el teu missatge. És molt senzill. Tan sols has de telefonar al número 96 296 1031 i deixar el teu missatge de veu. Si ho preferixes, també pots enviar-nos un àudio de WhatsApp al mateix número 96 296 1031. Vull donar-les gràcies. En Radio Gandia, Cadena Ser. Esperem els teus missatges. Cada divendres, Cafès Climent patrocina este espai en el seu 75è aniversari i ens portarà sorpreses per als participants. Vull donar-les gràcies. Radio Gandia, Cadena Ser.
3: ¿Te imaginas disfrutar de unas tapas exclusivas cada jueves? Llega Destapad 2026, la gran ruta de tapas por Gandía, Grau y Playa organizada por Destisa Ford. Desde ya, todos los jueves se llenan de sabor con propuestas únicas creadas especialmente para la ocasión. Bares y restaurantes competirán por la mejor tapa de Gandía 2026. Consulta participantes en destisafor.com. Tapa y bebida desde 5 euros. Destapad 2026. Colabora Ayuntamiento de Gandía. Descubre, saborea y apoya la gastronomía local.
4: Nueva promoción de obra nueva en Gandía. Viviendas de dos dormitorios desde 148.000 y de tres desde 179.000. Comercializa Levante Homes. Más información en el 617-994-658 o en levantehomes.com.
5: ¿Tens una banda? Això és per a tu. Arriba del poble a l'escenari. El concurs que busca els millors grups de la Comunitat Valenciana. Compartís escenari amb artistes com Malú, Fangoria, Loquillo, Taburete, Álvaro de Luna, Beretto, David Otero en Del Poble Fest 2026. Els dies 19 i 20 de juny. El guanyador actuarà a l'escenari principal. Apunta ja en delpoblefest.com. El pròxim nom del cartell pot ser el teu.
3: Ambra Llibres, una temporada carregada d'emocions per a introduir-se en grans històries i gaudir de noves aventures. Descobreix totes les novetats editorials en ambralibres.com. Pots viure més d'una vida. Lleig.
0: Cadena Ser. El poder de la conversación.
6: En Valcaraván Beniparrel tenemos la mayor tienda de Valencia con más de 5.000 metros de exposición, con todo para tu escapada. Venta y alquiler de caravanas, autocaravanas y campers, accesorios, equipamiento y taller profesional. Atención, solo hasta el 31 de mayo llévate un 10% de descuento en tienda. Valcaraván, ven a visitarnos. Estamos en la pista de silla salida 7.
7: Nos quedamos por aquí, en la Comunidad Valenciana.